0: Continuamos en Más de Uno, Safor Baidina. Y esta semana se ha celebrado el Día de la Juventud y aquí en Gandía se ha llevado a cabo la lectura de un manifiesto que queremos compartir con todos ustedes, sobre todo para conocer esas reivindicaciones de los más jóvenes, que también es muy importante tenerlas en cuenta. Así que escuchamos la lectura de ese manifiesto que, como decíamos, se celebraba esta semana con motivo del Día de la Juventud.
1: Hoy día 12 de agosto celebrem el Dia Internacional de la Joventut, una jornada que ens brinda l'oportunitat de posar en valor la participació, l'implicació i el protagonisme de les persones joves de la nostra ciutat. Per a fer-ne la lectura, demanem la presència de Cristian Trotonda, president del Consell dels Joves de Gandia, de Nerea Ferrer, vocal del Consell dels Joves de Gandia, i dels corresponsals juvenils, Yassir El Anani i Facundo González.
2: Avui, 12 d'agost, commemorem el Dia Internacional de la Joventut. Avui celebrem tot el que som, tot el que aportem i tot el que encara ens queda per aconseguir. Perquè les persones joves no som únicament del futur, som el present. Som els que estudiem, treballem, emprenem, cuidem, creem cultura, practiquem esport, participem en associacions i defendem les causes de les quals creiem. Com els que omplim de vida les aules, els barris, els carrers, els comerços, els espais juvenils i els moviments socials. Som una joventut diversa, tenim capacitats, identitats, orígens, inquietuds i maneres d'entendre el món diferents. I aquesta diversitat no és un problema que calga corregir, sinó una riquesa que hem de protegir. Però també som una generació que s'enfronta a grans dificultats. Ens preocupa trobar un treball digne, ens preocupa no poder emancipar-nos, ens preocupa que accedir a una vivenda siga cada vegada més difícil i que construir un projecte de vida propi parega en massa ocasions una cosa inassolible. No volem acostumar-nos a la precarietat i a la temporalitat ni a uns salaris que no ens permeten avançar. Volem oportunitats reals per estudiar, treballar, emprendre i viure dignament. Volem que la nostra situació econòmica no determini fins on podem arribar i volem participar en les decisions que afecten les nostres vides. No volem que es parli de la joventut sense comptar amb la joventut. No volem que s'escolte únicament en dates assenyalades o quan ja està tot decidit. Volem espais permanents de participació. Volem respostes clares. Volem saber què passa amb les nostres propostes. Perquè escoltar no és només preguntar. Escoltar és tindre en compte el que diem i convertir les nostres necessitats en polítiques, pressupostos i actuacions reals.
3: Les persones joves també tenim molt a dir sobre els nostres centres educatius, perquè passem una part fonamental de la nostra vida allí. Volen aprendre en aules preparades, segures i adaptades a la realitat actual. No poden acceptar que les altes temperatures dificulten la nostra concentració i afecten el nostre benestar. Les mesures provisionals poden ajudar en un moment concret, però necessitem solucions duradores. Reclamem una climatització adequada, una millor ventilació, centres amb un bon aïllament, més zones d'ombra i patis més verds i habitables. Adaptar els centres educatius al canvi climàtic ja no pot esperar. També necessitem ordinadors i recursos tecnològics actualitzats. No se'ns pot demanar que ens preparem per una societat cada vegada més digital mentre estudiem amb equips obsolets o insuficients. Volem una formació àmplia i diversa que ens prepare per a trobar treball, però també per a comprendre el món, desenvolupar les nostres capacitats i participar en la societat. I volem sentir-nos escoltats, respectats i acompanyats dins de les aules. Per això, demanem que el professorat i totes les persones que treballen amb joves reben formació contínua en diversitat, empatia, intel·ligència emocional, salut mental, prevenció d'assetjament i resolució de conflictes. Educar no és únicament transmetre coneixements. Educar també és saber escoltar, acompanyar i tractar amb respecte. Des dels corresponsals juvenils coneixem el valor de la participació entre joves. Ser corresponsal no consisteix únicament en informar sobre activitats. També significa escoltar els nostres companys i companyes, conèixer les seues preocupacions, acostar-los als recursos existents i traslladar les seues propostes. Volem que esta tasca continuï creixent i que la joventut puga participar directament des dels centres educatius, perquè les nostres idees importen i les nostres experiències també han de formar part de les decisions que es prenen.
4: També volem una ciutat pensada per a les persones que viuen en ella. Una Gandia més habitable, accessible, segura i preparada per afrontar els reptes actuals. Davant d'episodis de calor cada vegada més intensos, necessitem més arbres, fonts, refugis, espais climàtics i zones d'ombra en parcs, places, instal·lacions esportives, parades de transport i espais juvenils. Necessitem llocs on trobar-nos, expressar-nos, relacionar-nos, desenvolupar les nostres idees i disfrutar del nostre temps lliure sense que tot depenga de la nostra capacitat per a consumir. A Gandia ja comptem amb el Centre Juvenil Alqueria La Borde, seu del Consell dels Joves de Gandia. És un espai que moltes persones joves encara no coneixen i que hem d'acostar més als centres educatius i als barris. A més de cuidar i aprofitar millor els espais que ja existeixen, volem continuar avançant en la creació de nous espais juvenils en diferents punts de la ciutat. Volem un oci saludable, divers i accessible. Demanem que se reforcen els descomptes juvenils, la targeta 1235 i els bons per accedir a piscines, activitats esportives i propostes culturals. La falta de diners no hauria de deixar a cap persona jove fora de la cultura, l'esport o els espais de convivència. També necessitem un transport públic accessible, amb millors horaris i connexions entre els barris, la platja i els municipis del nostre entorn. El transport és imprescindible per estudiar, treballar, participar i relacionar-nos. Sense una mobilitat adequada, moltes oportunitats existeixen només sobre el paper. Volem poder moure'ns i disfrutar de la nostra ciutat amb seguretat. Això implica carrers ben il·luminats, itineraris segurs, prevenció de l'assetjament, educació i recursos que responguen a una persona jove quan demana ajuda. També reclamem més prevenció davant del consum de drogues i altres conductes addictives. Necessitem campanyes continuades, clares i adaptades a la nostra realitat. Necessitem professionals, informació rigorosa i alternatives d'oci saludable. Previndre, informar i acompanyar sempre serà millor que arribar quan el problema ja s'ha agreujat. La salut mental també ha de continuar sent una prioritat. A Gandia ja comptem amb Parlem, un programa municipal que ofereix atenció psicològica gratuïta, pròxima i confidencial a les persones joves. Per això, demanem que Parlem tinga més recursos i professionals, ampliï la seva capacitat d'atenció i pugui arribar a més joves. De la mateixa manera, volem que Gandia continuï avançant en accessibilitat. És important que les persones amb discapacitat puguen utilitzar el transport, accedir als edificis, participar en les activitats, disfrutar de l'esport i la cultura i comprendre la informació pública en igualtat de condicions. Continuar millorant l'accessibilitat ens ajudarà a construir una ciutat més còmoda, oberta i inclusiva per a tota la joventut.
5: Des del Consell dels Joves de Gandia gestionem el Centre Juvenil Alqueria La Borde com un espai obert de trobada, participació, orientació, formació i oci educatiu per a la joventut. Durant el primer semestre de 2026 registrarem 8.583 visites en el centre. A més, les visites dels joves d'entre 14 i 18 anys augmentaren un 145% respecte del mateix període de l'any anterior. Darrere d'aquestes xifres hi ha joves que participen en una activitat, demanen informació, es reuneixen, desenvolupen un projecte, coneixen altres persones o troben un lloc segur i gratuït on estar sense necessitat de fer cap despesa. Des del centre donem suport a les associacions juvenils, impulsem iniciatives com la Veu Jove, Mitja la Fresca, Encaixem o Alqueria del Terror. El Centre Juvenil Alqueria La Borde també acull un dels punts d'atenció de Parlem, connectant l'atenció psicològica amb activitats, relacions i xarxes de suport. Este creixement reflecteix que cada vegada més joves participen en les activitats, els servicis i els projectes que el Consell desenvolupa des del Centre Juvenil Alqueria La Borde. Este augment d'activitat ha d'anar acompanyat de les millores en les instal·lacions. Valorem les actuacions que l'Ajuntament ja està realitzant en l'edifici i demanem que continuïn perquè encara queden necessitats pendents. Ja hem sol·licitat que es millori el funcionament de la climatització i s'instal·len fonts per a beure i omplir botelles. També cal continuar cuidant els espais exteriors i el jardí i adaptar els equipaments a les activitats i els servicis que desenvolupem. Tot això farà que del centre juvenil Alqueria La Borde un espai més còmode, cuidat i adaptat al treball que el Consell realitza durant tot l'any. Per a sostindre este treball també és fonamental comptar amb una plantilla suficient i estable en el Departament de Joventut. Les polítiques juvenils necessiten personal per a informar, acompanyar, coordinar programes, col·laborar amb els centres educatius, donar suport a les associacions i mantenir els servicis durant tot l'any. El Consell dels Joves de Gandia i els corresponsals juvenils som estructures diferents, però compartim un objectiu comú: aconseguir que la joventut puga participar, organitzar-se i traslladar directament les seues necessitats. Volem reforçar aquesta col·laboració i acostar la participació juvenil als centres educatius, les associacions, els barris i les institucions. Perquè aquesta participació siga efectiva, necessitem una comunicació clara, saber com avança cada proposta i participar en les decisions que afecten directament a la joventut. D'aquesta manera, el diàleg podrà traduir-se cada vegada en més actuacions concretes. Avui, en el Dia Internacional de la Joventut, alcem la nostra veu per a recordar que no som espectadors del que passa en la nostra ciutat. Formem part. Tenim idees, capacitat, energia i voluntat per a millorar-la. Convidem a tota la joventut a participar, a organitzar-se, a construir comunitat i a defendre els seus drets. I demanem a les institucions i al conjunt de la ciutadania que escolten, confien i compten amb nosaltres. Invertir en joventut no és únicament preparar el futur, és cuidar el present. Continuarem treballant per una Gandia més participativa, més justa, més accessible, més saludable i verdaderament inclusiva. Una Gandia construïda amb la joventut i no només per a la joventut.
6: Moltes gràcies per les vostres paraules. A continuació, passarem al lliurament dels premis del sorteig impulsat per la Regidoria de Joventut i el Consell dels Joves de Gandia a motiu del Dia Internacional de la Joventut. Es tracta dels tres premis de 500 euros destinats a ajudar a les persones joves guanyadores nascudes el 2008 en les despeses relacionades amb l'obtenció del permís de conduir. Comencem amb el primer premi. Guanyadora Laia Pérez Iglesias arreplega el premi son pare Roger Pérez. Para lliurament del premi, Vicent Gregori, regidor del grup polític PP, i Lídia Morant, regidora del grup socialista. Enhorabona. Continuem amb el segon premi. Guanyadora, Leire Lorente Miñarro, arreplega el premi la seua cosina Noa Blanco Miñarro. Farà lliurament del premi Alicia Izquierdo, tinenta d'alcalde Compromís Més Gandia, i Esther Sapena, regidora, portaveu de Compromís Més Gandia.

Enhorabona, tu també. I passem al tercer premi. Demanem la presència d'Estrella Cristina Ripoll dos Santos, guanyadora del tercer premi. Farà lliurament del premi Liduvina Gil, tinenta d'alcalde del grup socialista, i Cristian Trotonda, president del Consell dels Joves. Enhorabona de nou. Bé, enhorabona a les tres persones premiades i moltes gràcies també a totes les persones joves que han participat en aquesta iniciativa. Per acabar, farem lliurament del premi de la segona edició del concurs musical La Veu Jove, una iniciativa que té com a objectiu donar visibilitat al talent musical jove i oferir un espai perquè ells i les joves artistes puguen mostrar el seu treball. Enguany, el guanyador de La Veu Jove ha sigut Borja Casany. Farà lliurament del premi la regidora de Joventut i Benestar Social, Immaculada Rodríguez, i Cristian Trotonda, president del Consell dels Joves.

0: Más de uno con Jessica Cánovas. Oliva en la Onda. Toda la información política, social, cultural, deportiva y turística de la ciudad de Oliva a diario en la Safor Vallina en la Onda. Con Jessica Cánovas.
1: Continuamos con todos ustedes en Más de uno. Safor Vallina, nos vamos a desplazar hasta Oliva para hablar con el concejal de deportes, con Joan Mascarell. Joan, benvingut. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Hola, Jessica. Bona vesprada. Moltes gràcies a tu.
1: Joan, volíem parlar amb tu perquè aquests dies, aquestes setmanes, s'ha estat parlant d'una situació, d'una problemàtica, no?, que s'ha criticat per part del grup de l'oposició i també pels socis de govern, que té a veure amb el sistema de reg del camp del Morera. Aquest matí has comparegut en roda de premsa per poder aclarir què és el que ha passat en concret. Ajuda'ns a entendre, és a dir, aquesta situació i sobretot pues, a resoldre aquestes crítiques, no?, que s'han rebut per part de la resta de grups municipals.
2: Pues, la veritat que l'explicació no és complicada, l'explicació és molt fàcil. Jo avui pues, he volgut explicar a tots els grups municipals abans de la roda de premsa que bueno, es va dir que des del 14 d'agost que jo sabia que n'hi havia legionela en el camp del Morer i que no havia fet res i tal. Bueno, jo us he explicat que el dia 14 d'agost no n'hi havia legionela en el camp del Morer. El dia 14 d'agost és Sanitat el que va al camp del Morer i el que fa és fer un seguiment de instal·lacions de rec segons una normativa que hi ha. Vale, en esa normativa pues, diu que hi ha una sèrie de requeriments a subsanar, vale, i el que fa és traslladar-li a la Federació Espanyola, que és la propietat dels terrenys, aquests requeriments de subsanació. Això ho fa Sanitat a la Federació Espanyola. La Federació Espanyola i la Valenciana, que és al final també el que té la potestat des de ese camp, el que fan és, tenc que parlar entre Sanitat i tal, i dir-li que, segons el conveni que n'hi ha a l'Agua d'Oliva, el que té que fer i subsanar tots els requeriments de si hi ha alguna mal, és l'Agua d'Oliva. I en això arribem aproximadament al mes de gener, que l'Agua d'Oliva rep el requeriment oficialment i es posa en marxa. Diu, vale, pues, si tinc frió, em posa en marxa. Es posa en marxa, fa tots els tractaments, fa la neteja i en el mes de febrer-març arriben els resultats de l'anàlisi i el corrent diu que n'hi ha legionela. I la directiva el que fa és, com a prevenció, presentar el que és el rec. A partir d'ací, això és una part, és una pata de l'assumpte del problema. ¿Vale? Presenta el rec i al dia d'avui continuar sense regar-se. Esa és una pata. L'altra pata és que per a poder regar el camp de Morer n'hi ha diverses solucions. Una és que l'Agua d'Oliva es gaste aproximadament entre 40 i 60 mil euros per a posar en funcionament el seu pou en tot el que la normativa diu. I l'altra solució és que en el pou que n'hi ha des del poble esportiu municipal, que és on dona rega el poliesportiu municipal, que es demana una conjuntural, que és una solució momentània per a poder regar, fent una xicoteta obra, el camp del Morer, mentre es fa la solució definitiva, que seria pues, demanar una concessió definitiva entre tant l'Agua d'Oliva com l'Ajuntament. Aleshores, jo simplement vull el que ha anat a explicar que des del dia 14 d'agost no és veritat. El dia 14 d'agost va Sanitat a inspeccionar com està el rec segons la normativa. I el que diu és, vale, tu tens que fer totes aquestes coses, vale, i fins al mes de final de febrer, principi de març, no es sap en l'anàlisi que n'hi ha de legionela. I això volia que quedara molt, molt, molt clar, perquè pareix ser que que jo ho sé des d'agost. Bueno, jo sé des d'agost que ha anat Sanitat i com sé des d'agost que ha anat Sanitat, el que ha fet ha sigut un seguiment i el que em van demanar l'anterior junta directiva i l'actual he ajudat l'anterior junta directiva, em va dir quina empresa de tractaments i quina empresa de fontaneria fa els tractaments ahir a l'Ajuntament. I jo li vaig passar el contacte de l'empresa que en l'Ajuntament té el contracte de tractaments. I li vaig passar el contacte i ells es van apanyar. I la junta directiva, molt bé, el que va fer va ser, ni a la genera, tanquem el rec. I ja està, jo el que avui he intentat explicar tant als grups com a en la roda de premsa.
1: Sens dubte, Joan, que s'ha especulat molt també, no?, amb aquesta notícia i amb informació que no se sap d'on prové, no?, perquè conforme tu dius, hi ha un procediment que és aquest procediment que es va desenvolupar des de la Conselleria de Sanitat, no?, en aquesta primera inspecció que tu has comentat del 14 d'agost de 2025, i a partir d'ahir vosaltres vareu assumir, com tu has comentat, no?, les respectives pues bueno, obligacions que també teniu en el marc d'aquest contracte. És a dir, pel que veiem ahir hi ha claretat, no?
2: Sí, no, bueno, des de l'Ajuntament no, l'Ajuntament no és competent en res, simplement en que les coses siguin clares i que l'aigua estigui adequada per al rec o no. Simplement, pues, jo com a regidor d'esports, també en el seu dia era entrenador, el que va passar que Sanitat es pensava que el camp del Moret es pensava que era municipal, i per això em criden a mi, entonces jo dic, no és municipal, és de la federació, però li passa el contacte del club, perquè s'afanyen en el club i parlen, clar, com jo ja havia parlat de Sanitat, perquè volia fer una inspecció, jo ja em poso pues, a preguntar què tal l'inspecció, com ha anat, i bueno, i van comentant-me el club, fins que arriba el mes de febrer, el mes de gener aproximadament, i diu, mira, la federació mos ha dit que tenim que fer-ho nosaltres. Dismos una empresa i jo li passo el contacte de l'empresa que fa tractaments en l'Ajuntament. I a partir d'ahir són els mateixos directius que van en l'empresa i fan els tractaments i ja està. I presenten el camp, per suposat, quan hi ha... Presenten el camp, perdona, presenten el rec quan hi ha... Quan ens diu que hi ha legionela. O sigui, l'Ajuntament també ho ha deixat clar avui, que també ho ha dit la regidora de Salut Pública, que no he rebut cap notificació de Salut Pública ni de la federació ni de ningú. És a dir, l'Ajuntament no ha rebut res. És a dir, jo ho sé perquè al final estava allí entrenant i al final també com em toquen a mi per a dir-me que el camp del municipal dic, no, i jo li dic que no, per això jo començo a preguntar i dic, què tal, si necessiteu alguna ajuda, si tal, i ja està. És a dir, aquestes especulacions, pues bueno, al final... Jo crec que ja ho ha dit diverses voltes, lamentablement estem en política i està a prop de les eleccions, l'esport és un filó molt gran, és un filó molt gran que té a molta gent i al final pues, jo també entenc, no compartís, que ho he dit també moltes voltes, entenc no compartís, pues que vull fer aquest tipus de política. Jo ni la feta ni la faria mai, perquè jo crec que al final la política és gestionar i gestionant pues, o guanya un o guanyen els altres. Però això no és una gestió política, ¿sabes? Pues, com eres entrenador, com estàs clavat dins, pues anem per tu. Primer va ser l'activitat, després va ser no sé què i ara és això, cada dia és una cosa distinta. Jo sí que he mostrat tots els papers que tinc. I ja ho vaig dir a la volta. En cap moment ningú m'ha ensenyat un paper del que digui que jo des del 14 d'agost, que ho sé. Però això públicament sí que s'ha dit. I jo he mostrat que des del 14 d'agost que no n'hi ha legionela.
1: Joan.
2: Jo sí que ho he mostrat. Entonces, pues, al final, pues, jo diria que em canses d'aquestes coses. I lamentablement el canses d'aquestes coses.
1: I Joana, ara mateixa... Entenem que, sobretot, focalitzant esforços, no?, per a solucionar aquesta problemàtica, no?
2: Sí, així no és. El que hem fet des de abans del plenari passat, però després del plenari passat ho hem accentuat, és demanar a la Confederació que ens deixi fer aquest traspàs d'aigua des del poliesportiu al Morer de forma provisional, mentre arreglem la concessió. Això... Ja ho havíem fet, ja estàvem tramitant coses abans del plenari i ara pues, estem allò. Jo ho he dit avui, és que els esforços no estaven si Joan Mascarell sabia si hi havia legionela o no sabia si hi havia legionela, o si Joan Mascarell sabia si regava o no regava. És que l'esforç jo crec que no està ahí. Les fonts estan anant 2-1 a que el camp del Morell pugui arreglar-se d'una forma adequada. Siga del Pou, siga arreglant del seu Pou, o siga conforme siga, però que es pugui arreglar d'una forma adequada i bé. Mm-hmm. La resta d'esforços, pues bueno, jo ja ho he dit, no, jo no els faria mai. No comprenc la política d'aquesta forma, no l'he compresa mai. El meu grup municipal tampoc la compresa mai. I, bueno, pues així n'estem.
1: Bueno, avui ha sigut un dia d'aclarir aquesta situació, com has comentat, Joan, en eixa roda de premsa que ha tingut lloc a l'Ajuntament d'Oliva, amb eixa prèvia, no?, d'aclaració als grups municipals per a que no s'especule al respecte d'aquesta notícia, perquè efectivament el que es genera és eixa alarma, no?, de, sobretot de salut, de que la ciutadania, no?, pues bueno, d'alguna forma puga pensar, no?, que puga hi haver o que se li puga, no?, o puga agafar aquesta malaltia. És que sobretot és l'alerta de sanitat que puga hi haver darrere.
2: Clar, al final és el que també hem comentat avui, que gràcies a Déu no hi ha hagut ningú contagi, i això també tenim que alegrar-nos, que no hi ha hagut ningú contagi de res, i que el que pretenem és que es regui bé, en la major brevetat possible, i que mentre no estigui arreglat, no es regui. Mm. Però jo vull posar un clar exemple. Jo puc posar una senyal de prohibit en un carrer, i el que entra al carrer en direcció prohibida sea responsable d'entrar o no entrar. Jo la senyal la posava. El rec estava presentat per la directiva. Si s'ha regat o no s'ha regat, o si s'ha presentat d'una forma millor o pitjor, sabia que estava presentat en una, primer en una brida, després en un candado, i ara s'han tallat les tuberies per a que ningú ja pugui regar. Però la senyal de prohibit estava. No te la pots votar perquè vulguis. Jo vull posar aquest exemple, i crec que és un exemple molt clar. Si en un carrer n'hi ha una direcció prohibida, tu poder pots entrar, però ojo a les conseqüències.
1: Efectivament, és a dir, des de l'Ajuntament s'ha informat al respecte, i ahí és la gent també que tens que tindre cura, no?, al respecte d'aquesta situació.
2: Des de l'Ajuntament no, s'ha informat des de Sanitat. Sanitat és el que ha fet tot el procés, perquè aquest camp és privat, i això cal dir-ho, és privat de la Federació Espanyola, i Sanitat és el que li ha dit a la Unió Esportiva Oliva: mentre no estigui arreglat, no pots regar. I la Unió Esportiva Oliva és el que li va dir a l'Ajuntament: tenim este problema, no anem a regar. I nosaltres, des de l'Ajuntament, vam dir: vale, perfecte, ja no es pot fer res més. És a dir, si ja està presentat, que el diuen que ja s'ha presentat, què vols fer més?
1: Totalment. Ahí queda aclarida aquesta situació, que com dèiem s'ha estat parlant per part dels grups de l'oposició, i que el regidor d'Esports, Joan Mascarell, ha comparegut en roda de premsa, com dèiem, per poder aclarir tot el procediment que s'ha portat a terme. També volíem parlar amb tu, Joan, d'altres qüestions d'actualitat, perquè també portes la part d'ocupació, i és que a l'estiu hi ha molts tallers d'ocupació, també al llarg de l'any, però sobretot també és destacar aquesta aposta que esteu fent des de l'Ajuntament, no?, per aquests tallers d'ocupació, i per seguir donant oportunitats des del govern municipal.
2: Sí, així no és. Durant tot l'any tenim el taller d'ocupació a Ureba, que tenim la part de jardineria i forestal. Després, en la part de l'estiu, des de juliol fins a setembre, tenim el CEPE de neteja de sèquies i rius. I ara mateix tenim tres nous tallers d'empleo, tres noves subvencions per a garantir el treball, que és una de dona, una de joves i una de trame per a malalts mentals. I ara mateix també, si no crec que va ser ahir o després d'ahir, si no recordo mal, ens va arribar una resolució també per a que a partir de setembre-octubre, si no passa res, tindrem dos tallers d'empleo nous per a joves, que en total seran aproximadament 10 persones, també en jardineria i forestals. Estem parlant que en un any gràcies també a part de la part municipal, també gràcies a les subvencions de la Generalitat i la Bora, pues hem pogut donar feina al voltant de 50-60 persones desempleades. I la veritat que això és una gran tasca, jo crec que és una gran tasca del departament, dels diferents departaments que fan la feina, i jo crec que és una molt bona ajuda perquè Oliva és molt gran, té molts parcs i jardins, té molt de seguis, té molt de terme municipal, i la veritat que ens ajuda moltíssim.
1: Sens dubte que també destacar aquesta gran acollida, no, Joan? Perquè són tallers que, conforme vos anem seguint, se van omplint, i sobretot per aquestes oportunitats d'ocupació que s'adonen, no? Que pensi que això és la clau de que vosaltres continueu apostant per aquest tipus d'iniciatives.
2: Sí, sí, a veure, la part principal és posar l'aportació municipal en el pressupost, perquè sense l'aportació municipal en el pressupost no pots tirar davant res. I la veritat que això és una aposta de que sempre hem parlat de que és una aposta clau per a gent que no tinga feina i que vulgui certificar competències, i la veritat que quan ixen dels tallers d'empleo, pues, moltíssima gent i moltes empreses mos criden demanant mos informació sobre la gent que ha acabat perquè vol tindre-los en pràctiques, vol ja donar-nos feina, i la veritat que per a nosaltres és espectacular, per a Brigada d'Obres i Serveis, per a l'agricultura, per al Departament d'ADL, que al final és que moguem a aquesta gent, i també el Departament de Recursos Humans en tot el tema de contractes i tal, però la veritat que ens alegrem moltíssim de tindre estos tallers i tindre, pues, 40-50 persones més treballant en l'Ajuntament.
1: I Joan, abans de posar el punt final a l'entrevista, també penso que és important destacar totes les millores que s'estan desenvolupant a les instal·lacions esportives, no? Fa un parell de mesos també vareu comentar les obres de reforma integral dels vestidors de la piscina coberta, i són unes obres que també són molt necessàries.
2: Sí, així és. La veritat que el poliesportiu municipal, en tema de manteniment, la veritat que no ha estat mal en els últims anys, però ja li feia falta una reforma o un manteniment més exhaustiu, i els vestidors, que feia voltant de 30 anys que estaven construïts, pues, sobretot per accessibilitat i per higiene i per canviar un poc els vestidors de com estaven ubicats i perquè acabés amb el gent, que n'hi haguera més intimitat en els dutxes, sobretot també en els vestidors, que és una aposta clau al voltant de quasi 400.000 euros que està costant-nos l'obra, i pues, creiem que era necessari, i esperem, pues, que quan comencen els nous cursos, pues, estiguin acabats. La veritat que tenen molt bona pinta, jo que he pogut estar, que estic quasi tots els dies veient l'obra al peu del canó, pues, la veritat que tenen molt bona pinta i crec que a la gent li agradarà molt, a part de moltíssimes altres obres i moltíssimes altres coses que s'han fet, com la pista de patinatge, com la pista del sol del pavelló municipal, les goteres del trinquet, les plaques solars, que estem tenint un estalvi d'energia, no de preu, és a dir, no d'euros, sí que d'energia estem tenint un estalvi, no d'euros, perquè la llum ha pujat, i sí que també és una cosa que n'hi ha que aclarir, que per què la llum continuem pagant el mateix si ja tenim les plaques solars, perquè el preu del quilowatt ha pujat, el que passa és que sí que gasten bastant menys, però al final si gastes menys però el preu ha pujat, pagues el mateix. Entonces, també n'hi ha que aclarir aquestes coses, i ara, pues, que estem ja quasi a punt d'adjudicar el sostre de la piscina, que va ser una reforma integral del sostre de la piscina, també unes obres de millora a través de la Diputació del pla de trinquets, unes obres en el trinquet, que són molt necessàries, i si no passa res, abans d'acabar l'any hi haurà una reforma quasi integral de tot el poliesportiu municipal, en el que són camps de futbol, pista d'atletisme, un camp de vòlei, la llum, l'aigua, la veritat que estem centrant-nos molt en aquesta part del complex esportiu municipal, que jo crec que feia molta falta de feia molts anys, i crec que és molt necessari per a tots els esportistes d'Oliva.
1: No, sens dubte, aquesta última reforma, Joan, una reforma integral, com tu has dit, del poliesportiu, per posar en valor també aquesta infraestructura que també és molt demandada, és a dir, es fa molt d'ús d'ella i sobretot amb el temps, no? Es deterioren i són necessàries, perquè veiem aquesta legislatura també està siguent aquesta aposta per la millora de les instal·lacions esportives, pel que veiem.
2: Sí, sí, a part d'apostes en moltes infraestructures que feien falta o que estaven parades, que estaven els diners ahir, hem cregut que la millora d'instal·lacions esportives era molt necessària, perquè conforme diguem i conforme has dit, tenen més de 20 anys totes les instal·lacions esportives, va deteriorant-se molt, tenim molts esportistes que passen tots els dies per el poliesportiu municipal i creguem i estem convençuts de que feia falta per aquesta millora en el poliesportiu i aquesta reforma integral del complex esportiu municipal.
1: Joan, abans de posar el punt i final a l'entrevista, algun missatge que vulguis compartir amb els oients al respecte de tot el que hem parlat?
2: No, res, crec que el més important és el que ja fa temps que vaig dient i avui també ho he dit al principi, que la política es centra en la gestió, que no es centra en els dades personals. Tots som persones, tots tenim famílies que ens recolzen, tots tenim famílies darrere i crec que devem de centrar-nos en dades personals, devem de no centrar-nos en dades personals i centrar-nos en la part de gestió. El no acumular o dir mentides molt repetitives o informacions alarmants repetitivament per a que la gent s'alarme, crec que no devem d'estar ahí. Crec que això no és la política a la que devem d'anar. I res, jo sempre vull dir que la gent que vulga escoltar-me, que vulga atendre'm i que vulga saber el que passa dia a dia, té el meu telèfon, té el meu correu electrònic, té les portes del meu despatx obertes per a qualsevol cosa. I donar gràcies a gent que després d'aquests missatges m'ha cridat, ha vingut a parlar amb mi, li he mostrat tota la documentació, li he mostrat i li he parlat de tot el que estem fent i com s'ha traslladat al dia a dia, i que aquesta gent al final s'ha anat donant les gràcies per l'explicació i sobretot en la visió clara del que estava passant i no la visió del que es diu en les xarxes socials, que tan mal fa.
1: Pues ahí queda clarit. Joan, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, per haver-nos acompanyat en aquesta estona, pues sobretot aclarint efectivament aquesta polèmica de la qual es venia parlant al llarg de les últimes setmanes, sobretot com dèiem, preixes crítiques, no?, que s'han portat a terme des dels grups de l'oposició que, com tu has comentat, pues asseguraven que ja sabies des de fa un any tot aquest cas de sanitat. Gràcies, Joan, per haver-nos acompanyat.
2: Moltes gràcies a tu, Jessica, per donar-nos veu.

0: Más de uno.
1: Un jove a Alacant després de ser agredit en una parada del tram a la platja de Sant Joan. Bona vesprada. El jove tenia 27 anys i, segons les primeres hipòtesis, la víctima i l'agressor van tindre una disputa abans de l'agressió en una discoteca de la zona. En seguida ampliem esta informació i també parlarem de l'operació eixida de tràfic i de les previsions turístiques per a la segona quinzena d'agost. Els ho contem tot fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. I comencem a Alacant, on un jove, com els dèiem, de 27 anys ha mort a l'Hospital General, on va ingressar en pronòstic molt greu després de ser agredit aquest dijous en una zona de les platges, suposadament per un altre home de 22. L'agressió es va produir a les 5:20 de la matinada en una parada del tram de la platja de Sant Joan i el presumpte autor de l'agressió ha sigut detingut. A Alacant, Juan Carlos Fresneda.
2: Sí, ahora está en la comisaría provincial a la espera de pasar a disposición del juzgado. Al parecer, el presunto agresor y la víctima tuvieron una disputa verbal previa en una discoteca de la zona que acabó en una pelea en la parada del tranvía, en la que el fallecido terminó golpeándose contra las vías después de que el detenido le propinara una patada en la cabeza. Los facultativos del SAMU se desplazaron al lugar del suceso y durante la asistencia la víctima entró en parada cardiorrespiratoria, aunque consiguieron reanimar y trasladarle al Hospital General de Alicante. El joven falleció horas más tarde.
1: I la Policia Nacional també ha detingut a 8 homes d'entre 23 i 37 anys per la seva presunta participació en una baralla multitudinària amb ganivets, destrals i objectes contundents el passat 16 de juliol en un parc del districte de Trànsit a València. Tres de sospitosos van ser detinguts a Vila-real. Onda Cero Castelló, Anna Adrián.
3: Dos dels arrestats estan acusats a més d'un delicte d'homicidi en grau de tentativa. Un dels implicats va resultar greument ferit per una arma blanca i va haver de ser traslladat a un centre hospitalari. Després de l'incident, van fugir en un vehicle i van atropellar a un altre dels participants en la baralla. Els agents han intervingut una destral, una navalla, tres telèfons mòbils, 1.200 euros en efectiu i el vehicle utilitzat en els fets.
1: I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual i a delictes relatius a la prostitució i contra la salut pública. En concret, s'ha detingut a 5 persones a Burgos, Sòria i Múrcia per captar a dones que eren explotades sexualment en prostíbuls de Sòria i Borriana a la província de Castelló. Contar-los també que l'Audiència Provincial d'Alacant ha condemnat a 72 anys i mig de presó a un home per emmagatzemar i compartir arxius de tipus pedòfil i abusar de diverses menors, les quals van registrar imatges quan practicaven actes sexuals que ell mateixa havia sol·licitat. És divendres 14 d'agost i a partir de les 3 del migdia comença l'operació eixida d'aquesta setmana, d'aquesta festivitat del 15 d'agost, en el qual la Direcció General de Trànsit preveu més de 728.000 desplaçaments en les carreteres de la Comunitat Valenciana. Andreina Pietri.
4: De l'1 de juliol al 12 d'agost s'han registrat 13 víctimes mortals en les carreteres de la Comunitat Valenciana, 7 a la província d'Alacant, 5 en la de València i 1 en la de Castelló, 3 més que en el mateix període de l'any passat. Per això, el subdelegat del Govern a València, José Rodríguez Jurado, ha demanat responsabilitat i prudència al volant i ha insistit en la importància de respectar els límits de velocitat i la senyalització en carretera.
5: En momentos como este, con un gran número de desplazamientos por carretera, es esencial volver a pedir a los conductores responsabilidad y prudencia en la carretera, respetar los límites de velocidad y las señalizaciones, no conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol, apagar el móvil, evitar cualquier distracción y planificar siempre el viaje con antelación.
1: Este matí ja s'ha produït un accident en la AP7 a l'altura de la localitat de Benifaió, en sentit Alacant, amb retencions importants. Recorden, extremen la precaució i reduïsquen la velocitat. Anem a veure ara com està desenvolupant-se la temporada turística d'estiu, que manté bones dades així a la comunitat. L'ocupació hotelera durant la primera quinzena d'agost ha arribat al 90% de mitjana i les previsions apunten a xifres pràcticament idèntiques per al que queda de mes. Alejandra Carrión.
6: El sector espera així tancar agost amb una mitjana pròxima al 90% en conjunt de la comunitat. El president de la patronal Hosbec és Fede Fuster.
0: Tiene una temporada muy normal, quiero decir, estamos en temporada alta, el año pasado ya tuvimos una ocupación muy buena y un verano muy bueno, como el anterior, y prácticamente los datos se están calcando al año pasado, ¿no? Y hemos cerrado la primera quincena de agosto con una media comunidad valenciana del 89,7%, provincia de Valencia con un 93%, provincia de Castellón al 85%, lo que es Costa Blanca sin Benidorm un 88% y Benidorm prácticamente un 91%.
6: Les bones xifres podrien prolongar-se també durant setembre, un mes que en els últims anys ha anat guanyat pes i registrant nivells d'ocupació cada vegada més alts.
1: I parlant de turisme, com ho estem fent i davant les últimes xifres del mes de juliol que suposen un increment de passatgers de l'11,11% tant a l'aeroport de Manises com al de l'Alter d'Alacant, el diputat de Compromís en el Congrés, Alberto Ibáñez, ha exigit al govern que els recursos destinats a ampliar els ports i aeroports valencians vagin al servei de Rodalies i al transport metropolità perquè assegura que es tracta d'una situació inviable.
7: Si no volen continuar en el col·lapse ecològic, si no volen rebentar uns serveis públics saturats i incrementar encara més el cost del lloguer a les nostres ciutats, han de desistir d'ampliar aquestes infraestructures per a descarbonitzar i electrificar el transport valencià.
1: Els treballadors del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat han concretat, s'han concentrat, perdó, per a reclamar millores en les condicions laborals. Des d'Intersindical Valenciana Baersa denuncien que, malgrat la responsabilitat que suposa la vigilància i prevenció d'incendis, bona part de la plantilla continua amb contractes temporals, salaris baixos i sense complements per disponibilitat o perillositat.
6: Una situació que asseguren es manté des de fa anys. Els treballadors dels observatoris forestals arriben a estar contractats únicament 4 mesos i mig a l'any, mentre que les unitats mòbils treballen al voltant de 9 mesos i mig. Toni Bernat, portaveu de l'Intersindical Valenciana en Baersa.
8: No cobran ningún tipo de plus por cambiarnos el horario cuando les da la gana de un día para otro, por no cobrar ningún tipo de plus por estar en situaciones de peligro, por cobrar el salario mínimo que se cobra en consellería sin más, exigirnos cartografía, exigirnos conocimientos de orientación, exigirnos conocimientos geodésicos. Aparte de esto, la gente trabaja 4 meses y medio. Esto a lo mejor tuvo sentido hace 40 años, pero actualmente, con el tema del cambio climático y el aumento del calor, hay incendios todo el año.
6: Des d'Intersindical denuncien que els treballadors de les unitats mòbils de vigilància realitzen una hora més de jornada cada dia que la resta dels empleats i funcionaris. Segons explica el sindicat Baersa, factura eixa hora addicional a la conselleria, però els treballadors no la cobren, malgrat haver de romandre disponibles durant eixe temps en la muntanya. El pròxim 15 de setembre està prevista una taula de negociació amb la conselleria. No obstant això, des del sindicat asseguren que no volen arribar a eixa reunió únicament amb noves promeses i reclamen un gest previ que demostre voluntat de millorar la situació del col·lectiu. Entre les mesures que plantegen com a gest de bona voluntat són:
8: vemos que hay buena voluntad y nos sentamos el día 15, pero ya nos sentamos viendo que hay una voluntad de llegar a acuerdos y de mejorar las condiciones del colectivo. No han querido, a tiempo estamos siempre para que se vea una señal de buena voluntad, que anuncien que la prevención va a pasar a trabajar todo el año, o mínimo 9 meses, los observatorios que ahora están a 4 o a 5 meses, y las unidades móviles todo el año. Y podemos sentarnos cuando quieran, por supuesto, pero con algo, no con promesas otra vez, una vez más.
1: I ells afronta els seus 2 dies grans dins de les festes patronals en honor a la Verge de l'Assumpció amb la representació del misteri d'ell. Jo ho fa en un any en el que celebra el 25 aniversari de la seva declaració com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Ens ho conta des d'Onda Cero a ells, Maite Vilaseca.
9: A las 6 de esta tarde comenzará en la Basílica de Santa María la representación de la Véspera, primera parte de la celebración del misterio en la que se narra la muerte de la Virgen tras reunirse con los apóstoles expresando su deseo de reunirse con su hijo. Al término de esta representación tendrá lugar la tradicional roa en las calles que rodean la Basílica, donde miles de ilicitanos procesionan velando a la patrona. Mañana toda la ciudad se transforma en alegría cuando en la representación de la festa, segunda parte del misterio, se escenifique la subida al cielo de la Virgen y su coronación. Será también a las 6 de la tarde. Para ambas representaciones, las puertas de la Basílica permanecerán abiertas y el acceso es libre para escuchar a los cantores y el volteo de campanas que celebrará, como se viene haciendo desde hace 5 siglos, la capacidad de los ilicitanos e ilicitanos.
10: s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
11: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
12: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Obligado a reconducir el discurso. Es un agosto incómodo para el gobierno, lo es porque la realidad le obliga a bajar al terreno. Y a...